0: Saludos, buenas noches. Pausa en Hora 25 y el tiempo para contarles datos de la actualidad próxima. La encontramos en la vecina población de Viar, que acoge este sábado un evento en torno al folclore organizado por la Asociación de Estudios Tradicionales Sagueta Nova, y que el domingo a las 7:30 de la tarde en el Paseo del Plátano va a reunir a grupos de folclore de numerosas poblaciones de la provincia de Alicante en la conmemoración del Día de la Danza Valenciana. Joan Antoni Cerdà, de la Asociación de Estudios Tradicionales Sagueta Nova.
1: Desde fa uns anys es va establir el dia 2 d'agost com a el dia de la dansa tradicional valenciana, i sempre la Federació de Folklore organitza un acte en cada una de les tres províncies. En València i en Castelló sempre es fa en la capital provincial, però en la província d'Alacant sempre ha sigut un acte descentralitzat. L'any passat es va celebrar en Ibi, i enguany pues, estem molt contents de que hagin triat Viar i de que Sagueta Nova puguem organitzar un sarau per a celebrar este dia.
0: Mm-hmm. Lo vais a fer en el Paseo del Plátano?
1: Sí, com que és estiu i està fent molta calor, hem pensat que el millor lloc per a poder-ho fer pues seria el Passeig del Plátano, que hi ha ombra, corre l'aire, i bueno, a les 7:30 jo crec que ja es podrà respirar, i d'esta manera pues, tots els balladors que vulguin es poden arrimar i ballar i disfrutar de lo que més ens agrada, que és ballar.
0: Esperáis a mucha gente?
1: Pues sí, la veritat és que esperem que vinguin gent de molts grups. No és un acte, no és una exhibició folclòrica, no és una actuació, simplement pues la rondalla de Sagueta Nova. Tocarem música, tocarem diferents balls per a que tot el món que vulgui arrimar-se a Viar pues puga ballar. O sigui, que esperem que grups de tota la província d'Alacant i bueno, pues, si algú de la província de València que els pilla a prop pues puguen arrimar-se i disfrutar d'este dia.
0: O sea que una de dos, o baila o mira, ¿no? Una de las dos cosas, cada uno tiene su papel.
1: Claro, bueno, també tota la gent de Viar està convidada, pot arrimar-se a mirar, però la veritat que no està concebut tant com un espectacle, que és el que fem el dia anterior, sinó que és més un acte per a disfrutar, per a poder ballar i participar i passar-ho bé. O sigui, que hasta inclús la gent de Viar que no sàpiga ballar molt, si vol, també farem algun ball-joc i tal, que poden animar-se i participar.
0: Serà el domingo 7:30 de la tarde en el Paseo del Plátano. Seguimos en la sintonía de Radio Villena. Continúa la actualidad de la noche. Continúa Hora 25.
2: De lunes a viernes a las 3 de la tarde, Ser Deportivos. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la Radio Deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER.